i amb les sanglasses sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó. Ho porto als gens, perdó, no em costa gens, perdó. Ho faig pels meus, perdó, en plaça als gens, perdó.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

El que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

canvia el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, ICAT.

0: i intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. A aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus. L'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure a aquestes hores també a Valls i Fondalades de la Catalunya central que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
0: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els tres mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i per la seva banda, des del Departament, es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el Festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
3: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
4: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
3: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
2: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a Ja Escoltem Jazz. Un dimecres més amb tots vosaltres. En el programa d'aquest vespre us proposem un viatge molt especial. Recorrerem el País Valencià a través del jazz. Descobrim veus, instruments i projectes que han fet créixer aquesta música des de Castelló fins a Alacant. Un recorregut per diferents èpoques, estils i maneres d'entendre el jazz.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Un programa per escoltar amb calma, per reconèixer trajectòries consolidades i també per deixar-nos sorprendre per veus i sons que potser no coneixem tant, però que expliquen molt bé la riquesa del jazz valencià. Per posar-ho en context, us direm que els orígens del jazz al País Valencià se situen entre les dècades de 1920 i 1930, quan el jazz arriba a través de les bandes militars, les orquestres de ball i els primers discos nord-americans que sonaven als cafès i salons de València i Alacant. Durant els anys 40 i 50, el jazz s'integra amb la tradició bandística valenciana i dona lloc a que músics agafin una sòlida formació clàssica. A partir dels anys 70, Julio Martí fou un impulsor del jazz valencià, promotor i programador de jazz en directe a València, portant figures internacionals. Apareix una escena jazzística pròpia amb clubs com el Perdido, festivals i músics que combinen jazz modern, mediterraneïtat i arrels locals consoliden el jazz valencià com una veu singular dins l'estat.
0: Comencem amb Antoni Balanguer, trombonista valencià i una figura molt estimada tant per la seva trajectòria artística com per la seva tasca pedagògica. A ti sí que te gusta, de l'any 2007, pertany a la seva etapa més introspectiva, amb un jazz contemporani, delicat, molt europeu, on el trombó canta gairebé com una veu. Amb tots vosaltres, a ti sí que te gusta, d'Antoni Balanguer.

Una de les grans veus del jazz valencià és, sens dubte, Esther Andújar. Ella està activa des dels anys 90 i destaca per la seva sensibilitat, el domini dels idiomes i una expressivitat molt personal que connecta el jazz amb una clara emoció mediterrània. Per al programa d'aquest vespre us proposem la cançó que va escriure l'any 2000 i que es diu You'd Be So Nice To Come To Home, que acompanya el Jorge Riera Gypsy Trio. Amb totes i tots vosaltres, You'd Be So Nice To Come To Home, to the Esther Andújar i de Jorge Riera Gypsy Trio.

Avui volem fer esmena d'un dels trompetistes valencians amb més projecció internacional, en David Pastor. Aquest vespre us presentarem la cançó El Paño Moruno de l'any 2024. En aquest tema hi trobarem un jazz modern amb arrels clàssiques, molt tècnic però alhora càlid, on el lirisme i l'energia conviuen amb naturalitat. Amb tots vosaltres, David Pastor, El Paño Moruno.

Ramon Cardó representa una generació clau que consolida l'escena jazzística valenciana després dels anys del Club Perdido, que és, com us hem dit abans, precursor del jazz al País Valencià. El seu so és directe, contundent i amb una claríssima influència del hard bop clàssic i un discurs molt personal. Amb totes i tots vosaltres, Voler i no poder, de Ramon Cardó.

Parlar de jazz valencià és parlar de Ximo Tebar, pioner en la fusió del jazz amb sonoritats mediterrànies i flamenques. El seu àlbum de l'any 1995, titulat Son Mediterráneo, és gairebé una declaració d'identitat musical. I la cançó que avui us presentem aquest vespre forma part d'aquest àlbum. Amb tots i totes vosaltres, Diana, de Ximo Tebar.

Albert Sanz és un pianista, també de País Valencià, amb una trajectòria internacional molt sòlida. Aquí el sentim interpretant amb elegància, sensibilitat i un llenguatge modern que respecta la tradició, però que clarament mira cap al present. La cançó que us proposem per aquest vespre és de l'any 2018, a duo amb el Javier Colina, i es diu No assento d'òmnibus. Amb totes i tots vosaltres, Albert Sanz, No assento d'òmnibus.

0: Abans de continuar en el nostre viatge pel jazz valencià, em permeteu un petit espai terapèutic. El passat dilluns 19 de gener s'anomena el Blue Monday, considerat popularment com el dia més trist de l'any. Generalment, acostuma a ser el tercer dilluns de gener, un moment en què conflueix el cansament post-festes nadalenques, el fred, la rutina i, sovint, una certa desconnexió emocional. Val a dir que el Blue Monday és un concepte de caràcter mediàtic, no científic, però s'ha popularitzat com el dia associat a la percepció més baixa de l'estat anímic després de les festes. Us proposo que cada un de nosaltres faci avui un petit balanç de com ha anat tot plegat. L'experiència de l'esperit nadalenc, les relacions amb les famílies, amb els amics, viatges, regals, sorpreses, accessos varis. Ara fent una revisió de lo viscut, cada un que tregui les seves conclusions i pugui prendre més consciència i preguntar-se: he viscut el Nadal com jo volia? Hi ha quelcom que canviaria? I si fos afirmatiu, què seria? Per al proper Nadal vull proposar algun canvi que m'aporti millor benestar? Aquestes preguntes ens ajuden a poder connectar amb nosaltres mateixos i decidir com volem viure les coses, les situacions i, sobretot, com volem sentir-nos amb nosaltres mateixos. Reconnectar-nos amb el cos a través de la respiració conscient, deixar fluir aquesta tristesa sense jutjar-la, buscar petits espais de plaer quotidià, i avui us en proposa molt, aquesta música que ens acompanya.
1: Molt bé, doncs al fil de lo que ens diu el Ricard, ara sentirem el Jesús Sant Andreu amb el seu saxo, que ens aporta una mirada clarament moderna al jazz valencià, amb una improvisació oberta, textures actuals i una influència molt marcada pel jazz europeu. En el programa d'aquest vespre us proposem una peça breu que es diu Blue Interlude. Amb totes i tots vosaltres, Jesús Sant Andreu i la seva cançó Blue Interlude.

Ens quedem amb un músic que desenvolupa un jazz de fusió contemporània amb una forta connexió a València. Amb Ray Sandoval i la seva guitarra saben trobar un estil que amalgama elements improvisats, la llibertat del jazz modern i influències actuals, tot plegat presentant una proposta sonora, fresca, dins l'escena valenciana. Aquest vespre sentirem la cançó Lotus in D Minor, de l'any 2003. Amb tots vosaltres, Ray Sandoval i Lotus in D Minor.

Sarah Dowling és una vocalista de jazz amb una trajectòria internacional i establerta a la Comunitat Valenciana, que aporta un registre emocional potent i una presència escènica que connecta de manera profunda amb tota l'audiència. La seva música representa l'espai vibrant i actual del jazz vocal a la nostra regió. Sarah Dowling és una cantant de jazz reconeguda a nivell europeu i premiada com a millor vocalista al British Jazz Awards de l'any 2019. Per al programa d'aquest vespre us presentem la cançó I Hadn't Anyone Till You de l'any 2025, acompanyada pel gran Ignasi Terraza i el seu trio. Amb totes i tots vosaltres, I Hadn't Anyone Till You, de Sarah Dowling.

Alex Conde destaca per la seva capacitat de fusionar el jazz amb la música popular valenciana, transformant un passadoble en un discurs jazzístic ple de creativitat. Ell és pianista, compositor i arrangerista. La seva música neix de creuar el flamenco més profund amb un llenguatge sofisticat del jazz contemporani, amb una identitat pròpia que ha conquistat escenes de tot el món. Avui presentem la cançó Bolería Jazz, de Alex Conde.

Eva Romero és una de les veus femenines més sòlides del jazz valencià actual. Aquest tema, composat l'any 2021, mostra un jazz modern, amb groove, caràcter i una forta presència expressiva. Amb totes i tots vosaltres, You Are The One, de Eva Romero.

Tot i no ser valencià, Llibert Fortuny ha col·laborat sovint amb músics del territori, exemplificant com l'escena valenciana dialoga amb escenes de l'Estat. És reconegut com a intèrpret i compositor de jazz català i amb estil que fusiona jazz tradicional amb elements electrònica i d'improvisació. Va iniciar projectes com el Llibert Fortuny Quartet i més endavant Llibert Fortuny Electric Quintet, amb els quals ha actuat en diversos festivals i clubs de jazz importants. Us proposem sentir el tema To Steve Coleman del seu àlbum de l'any 2008 titulat Revolts. Amb tots vosaltres, To Steve Coleman, Llibert Fortuny. Thank you.

Xaloc és un projecte liderat pel saxofonista Pau Jordà, que és natural d'Alcoi i que fusiona música tradicional valenciana amb jazz i amb improvisació. La cançó que us presentem aquest vespre està enregistrada l'any 2025 i es diu Cançó de Bressol. Amb totes i tots vosaltres, Cançó de Bressol, de Xaloc.

0: Avui hem recorregut el País Valencià a través del jazz, no només com un estil de música, sinó com una manera d'explicar qui som. Una terra de bandes, de mestres, d'escenaris petits i de grans músics, amb veu pròpia.
1: Sí, un viatge que ens ha portat de València a Castelló i Alacant, passant per diferents generacions i estètiques, des del hard bop i el jazz modern fins a les fusions mediterrànies i els sons més actuals.
0: El que queda clar és que el jazz valencià està ben viu, en constant evolució, i que creix gràcies a la passió dels músics, dels clubs, dels festivals i també del públic, que escolta amb les orelles i amb el cor.
1: Si avui heu descobert algun nom nou, alguna cançó que us hagi fet parar el temps o algun so que us hagi connectat amb les emocions més profundes, el programa d'aquest vespre ja ha complert la seva funció.
0: Perquè el jazz també és això. Escolta, diàleg, llibertat i cura. I un espai on la música ens acompanya, ens sosté i a vegades, fins i tot, ens ajuda a respirar una mica millor.
1: Gràcies per compartir aquest viatge sonor amb tots nosaltres i per continuar donant suport al jazz fet a casa nostra, als músics que creen, que arrisquen, que mantenen viva aquesta escena tan i tan rica.
0: Això ha estat Ja escoltem jazz. Ens retrobarem ben aviat amb més música, més històries i més espais per sentir. Qui us parla, en Ricard Díaz.
1: I en Jordi Brito, amb el suport tècnic del Robert Garrigós. Ara us deixem amb aquesta cançó del Toni Baquer, que també és un pianista valencià de jazz contemporani, que es diu Vous verrez vous, enregistrada l'any 2016. Amb totes i tots vosaltres, Vous verrez vous, de Toni Baquer. Ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes i recordeu, ja escoltem jazz. Bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori i amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
3: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La cinquena edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obre noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
4: En els moments que estem és necessari l'art, és necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
3: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Esfumato.
2: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
3: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió de Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i el desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
3: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
3: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols als i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. Aquestes hores de la jornada les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols als i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
2: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
3: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys hi ha estat sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
3: I ahir derrota l'Espanyol contra el RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
6: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
3: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
7: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
2: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
4: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
3: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
8: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
3: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del titular europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
2: Seguim encara amb més política aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
3: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
9: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
2: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
3: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement de cara a dimarts vinent.
2: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
10: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
3: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre-la a tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
2: Seguim parlant de salut i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
3: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
11: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
12: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs, a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
11: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
2: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
3: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
13: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
13: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
14: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
13: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
14: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la sang.
13: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
2: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
3: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada han sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
2: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les

0: que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
1: Tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
0: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
2: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
3: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Bullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Bullpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar el David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
4: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
3: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
2: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
5: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres veurem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
6: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
7: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones i activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
2: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
7: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa de Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avenç social de tots aquests projectes.
8: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
7: Els dos treballs es posen els focus en realitat

0: comunitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
1: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
0: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Ligoy no està descartada.
1: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo al minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
1: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sis Colar, aquí s'han dut la primera victòria del curs.
3: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
1: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: L'assolint Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un esdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès la Solim obrir una mínima escletxa del marcador. El descans hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan la Solim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia a la Solim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, la Solim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. La Solim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
1: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
0: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història etapa a l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
0: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, pues ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Que els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
5: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
3: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
3: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de l'acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
5: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
3: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
5: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
3: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs, parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política. En aquest cas, Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys de la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts, en cas basat en el model sanitari català, està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada, quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Rodona. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RGU entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. El barri de Vallpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vallpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, L'Empar Moliner, Màrius Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
12: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puigdollers, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtica, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius, provarem els tres trams com cada any, i el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
2: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final. No ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verdinegre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre, un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat, i un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els organes no van donar cap opció al Penyiscola, tot i que arriba al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Continguts en Xarxa.
26: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. i a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
26: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
26: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dono la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
26: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
9: Vengo por lo de posar sin pantalones.
20: Continguts en xarxa.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a part del Vallès de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Andic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha comentat la CN i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons la informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'Aero de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar a la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la Setmana del Llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. L'Escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
3: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
2: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carlet a la Ribera Alta participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la Ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el passodoble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
5: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així, i res, si té que guanyar una, que guanya.
4: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
2: El nou centre d'Inepires de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illa. Sota el títol Dos anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'Escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
3: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. A mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el Dubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana amb una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
2: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió tot a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al Passeig de Lluís Companys després de tres edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 17 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que 4 dies amb música, cultura popular i un pregó mantingut en secret donen el tret d'inici avui a la Festa Major de Sant Feliu. Es reforça el dispositiu de seguretat de la Festa Major amb un punt lila itinerant. L'energètica impulsa els sistemes d'autoconsum col·lectiu a 2 pobles del Moianès i el Vallès Oriental.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 17 de setembre explicant-vos que... Avui sí, avui ha arribat el dia. Sant Feliu de Codines dona el tret de sortida a la Festa Major 2026 i durant els pròxims 4 dies els carrers, les places i els espais del municipi s'ompliran d'activitats, música i cultura popular. És per això que des d'aquest informatiu volem fer-vos un petit recorregut per alguns dels moments dels quals podreu gaudir durant aquests dies, perquè, com hem dit, n'hi ha per tots els gustos, des dels més petits fins als més grans podran gaudir d'aquesta festa. Així que ara anirem avançant per aquests dies i descobrirem què ens espera, abans, això sí, de desitjar-vos una molt bona festa major. I una festa major no comença sense el seu tradicional pregó. Com sabeu, quan acabi aquest programa, des d'aquesta mateixa emissora podreu seguir-lo en rigorós directe per a aquelles veïnes que no hi puguin assistir. Ara bé, què passarà exactament durant aquest pregó musical? Doncs bé, ni tan sols la regidora de Cultura, Caral Vinyals, ens ho pot explicar perquè es manté en absolut secret.
2: Però bé, tenim moltes ganes que comenci, que tothom la gaudeixi molt. I aquest pregó, jo continuo dient que encara no sé tots els detalls d'aquest pregó, perquè dins de la comissió de festes doncs tenim la comissió del pregó, que és qui organitza aquest esdeveniment. I fins que no sigui en directe no ho acabarem de saber. Molt recomanable. És organitzat des de la comissió de festes i segur que estarà molt bé.
0: Així que, si voleu descobrir què han preparat, tocarà esperar, uns minutets més. Però ara la festa major només acaba de començar, perquè quan estiguin a punt de tocar les 12 de la nit, serà el torn del corre-traca nocturn, aquest tret d'inici amb seguidament del corre-bars i de la festa del col·lectiu Full Flama. Això sí, el corre-traca nocturn i el corre-traca circular de divendres tenen algunes diferències. Ens ho explica el Pol Puello, membre del grup del Correfoc, el Fulletí de Fantasma.
3: El nocturn és més esbojarrat, normalment sempre posem una metxa més ràpida i doncs és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom. Una metxa més lenta, doncs donem més espai entre els trons i que permet córrer doncs molt més en aquest ambient doncs més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi.
0: I si aquesta nit toca la versió més esbojarrada, divendres, com us avançàvem, arribarà la corretraca circular. Enguany, les obres de la plaça Josep Humbert Ventura han obligat a modificar-ne el recorregut, que sortirà i acabarà a la plaça de l'Escletxa. I després del foc, Sant Feliu no afluixa. Divendres al matí també hi haurà el Cercavila dels Geganters, que començarà a 11:15 a la Font dels Albers i recorrerà el municipi per arribar a l'Escletxa. I a partir d'aquí toca preparar-se, perquè la tarda ve carregada. Tobogan d'aigua al camp de futbol, activitats pels joves, rock per xics, torneig de Nintendo Switch, futbolí humà, burro català i altres propostes per triar i remenar durant la tarda. I entre tanta activitat arriba el moment més esperat pels més petits. És que a les 8 del vespre serà el torn del correfoc infantil. I aquí el foc canvia perquè els protagonistes passen a ser els més venuts del grup del correfoc del Fulletí la Fantasma.
3: El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord? i envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia és evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir.
0: La pirotècnia, com ens explicava el Pol, serà diferent i el públic també hi té un paper important, amb la recomanació de viure aquest correfoc des d'un espai especialment pensat pels infants i les famílies. I a més, enguany també tindrà un final diferent. Les obres de la plaça, com ja han comentat, han obligat a buscar nous espais i el correfoc infantil acabarà al pati de Can Buixó. I no patiu, perquè el foc encara no haurà dit l'última paraula. Tu, ets tu la que em fa feliç, ets tu la que em fa feliç. I dissabte al matí també hi haurà espai per l'esport, perquè arriben les curses tan infantils com adults d'enguany, la cursa de Marrecs, la Milleta i la 46a edició de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Casart seran les encarregades d'obrir les activitats de dissabte. Però si voleu descansar fins tard i anar a fer el vermut, Can Buixó acollirà el vermut musical amb una veu codinenca que torna a casa després d'un temps a Liverpool. Ella és la Mariona Mir i ho farà en format duet, combinant versions amb cançons pròpies. Això sí, serà la primera vegada que presenti les seves pròpies cançons a casa seva, a Catalunya. Ens ho explicava així ella mateixa.
4: I la veritat és que estic molt contenta. Tocaré, serà un duo, tocaré amb l'Africa Blades, la pianista, i a les veus també estarà. I farem un conjunt de versions i també de cançons pròpies del meu projecte, que serà la primera vegada que les toco aquí a Catalunya, i estic molt contenta.
0: Però les activitats de dissabte no s'acaben aquí. Caral Vinyals ens recorda algunes de les activitats de dissabte a la tarda.
2: La gincama amb bicicletes, que són d'aquestes dues últimes activitats que he dit, el vermut i la gincama de la plaça del Gurugú. Vam començar l'any passat a fer-les i van tenir molt èxit i hem decidit mantenir-les. Les cercaviles dels gegants, el torneig de Nintendo Switch a l'Espai Jove. Llavors, l'hoquei, el concert de Festa Major al Centre Cívic amb el Ball, la nova tabalada, que a més els nou matabalis porten moltíssimes colles convidades, o sigui que lluirà molt aquest acte, i llavors ja acompanyaran els nou matabalis i acompanyaran el correfoc adult que passarà per diferents carrers de Sant Feliu.
0: I ara sí, toca el correfoc adult, un correfoc que, com en l'infantil, ha patit canvis i que enguany acabarà a la C-59, concretament al Pla de l'Os, i començarà al pont de Can Xec. Ho explica el Pol Puello.
3: Doncs que la gent es vagi trobant, a part dels diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs és aquesta plaça, amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
0: I si parlem de festa nocturna, més enllà de les barraques amb les Coco o la festa o les festes del col·lectiu Full Flama, hi ha qui celebra els seus 25 anys. Tant divendres com dissabte, el col·lectiu de DJs La Tienda punxarà els millors temes de màquina al Centre Cívic, a la sala de discoteca. Escoltem Francesc Esturgó, membre de La Tienda.
5: Ho fem a través d'una selecció musical que creiem, pues, tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte. Fem una tria diferent, perquè sempre hem fet pues, una miqueta com el divendres, una mica més underground, la música, una mica més selecta, no? per un tipus més de públic en concret, i el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial, ja que creiem que el dissabte és el dia que més gent surt del poble i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
0: A més d'aquest espai, n'hi ha d'altres amb música variada, tant a la Carpa Jove com a l'Espai Barraca. I arriba diumenge i amb ell l'últim dia de la festa major, que ara mateix segur que a tots ens queda molt lluny. Perquè el diumenge, igual que alguns tornaran a casa per descansar ben d'hora al matí o ben tard a la nit, hi ha qui s'estarà preparant per reprendre una tradició que l'any passat no es va poder fer. És el cas del Ball de la Filada, que enguany torna el diumenge de festa major a 1:15 amb 4 petites noves incorporacions. Ho explica ara Bàrbara Dorca, membre del Ball de la Filada.
6: Doncs, com cada any hem estat una miqueta com boges buscant sobretot homes que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prou homes i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes, i hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys.
0: I és que aquesta idea de mantenir vives les tradicions i fer-les arribar als més joves apareix també en altres activitats de la festa major, perquè al final una festa major sense entitats, tradicions i cultura popular i al carrer no és una festa major. Caral Vinyals, regidora de Cultura, ens deia el següent.
2: I tant. Jo sempre ho dic, que em sembla que és el 60% de l'activitat del programa de Festa Major, les organitzen les entitats i que sense elles seria impossible, perquè al final darrere de cada activitat hi ha moltíssima feina, moltes hores de preparació, i que al final aquesta feina voluntària és molt necessària per poder arribar a tothom i a tots els gustos també de tota la població.
0: I ara sí, anem arribant al final, un final de festes en comunitat, entre veïnes. El tancament, com des de fa enguany 5 anys, torna a ser el sopar dels Macalo. Tot i el canvi d'ubicació que ens hi freda, des del Cau Macalo veuen un canvi positiu pel que fa a tancament conjunt de la festa major. Escoltem a la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, del Cau Macalo.
7: No, com que hi ha les obres de la plaça, aquest any ho hem de canviar. De fet, ho movem a Can Xifreda i tampoc hi ha focs artificials. Hi ha un altre tipus de dinàmica, que és una mena de concurs de veure qui coneix més Sant Feliu. Però nosaltres hem apostat igual per fer el sopar. És una manera molt bonica de tancar tots junts la festa major, sí. També de fer-nos conèixer com a cau i de mantenir la tradició.
8: Sí, que al final portem 5 anys fent aquesta activitat i pensem que és molt bonica per poder tancar en condicions festa major i al final pues, tancar l'estiu. Llavors no volíem dir que no, tot i que es fes en un altre espai. Igualment, Can Xifreda també és un espai molt bo per fer aquest sopar, perquè la veritat és que pot quedar molt maco. Llavors, bueno, animar tothom que vingui, tot i que no hi hagi focs d'aquest any, fer un diumenge de festa major diferent i celebrar-ho tots junts al final.
0: Un final diferent, però amb la mateixa voluntat de mantenir una activitat que ja fa 5 anys que forma part del final de la festa major. I entre el pregó d'avui dijous i aquest últim sopar, 4 dies compliran Sant Feliu d'activitats. Foc, música, cultura popular, activitats infantils i juvenils, esport, tradicions i, sobretot, les ganes de fer comunitat en una nova festa major. I també amb un altre element que enguany torna a tenir protagonista, la voluntat de fer una festa segura. Per això totes les entitats que organitzen festes nocturnes han rebut formació per prevenir i saber actuar davant de possibles situacions de violència sexista. Aquesta festa major també hi haurà punt lila i punt de salut, però a més hi haurà 2 persones del punt lila en itinerància que recorreran el recinte i els espais de l'entorn.
2: Per començar, nosaltres, amb totes les entitats que fan festes a la nit, ja hem fet doncs, aquesta formació per saber com actuar i com prevenir doncs, les actes de violència sexista. I, a més, aquest any hem posat el punt lila i el punt salut cada nit. I el punt lila, a part de doncs, el punt estàtic, diguéssim, la carpa, també compta amb 2 persones més que voltaran per tot el recinte, fins i tot l'exterior de la festa, perquè puguin detectar doncs, qualsevol situació.
0: I és que això ja ho teniu aquí. En breus començarà la Festa Major de Sant Feliu de Codines, una festa major marcada potser pels canvis d'espai, però que ha estrenat activitats que manté i recupera tradicions. Des d'una codinenca, i jo personalment, us desitjo que gaudiu molt de la Festa Major. Ompliu els carrers, balleu, escolteu, gaudiu del foc i de l'esport, que descobriu què us depara el programa i, sobretot, feu la vostra. Així que només em queda dir bona Festa Major, Sant Feliu de Codines!

0: Durant aquest any, l'empresa pública l'Energètica ha posat en marxa els nous sistemes d'autoconsum col·lectiu. A les nostres comarques en trobarem un al Moianès i un altre al Vallès Oriental. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: La novetat d'aquest sistema és que permetran subministrar l'energia neta sobrana a d'altres equipaments públics de la Generalitat situats en un radi de 5 quilòmetres d'aquests. Daniel Pérez és el director general de l'Energètica i posava l'exemple d'un equipament que utilitza aquest mateix mètode al Pirineu.
2: Avui estem a l'Institut de la Valira, on hem fet una instal·lació de 129 quilowatts. Només el 16% de l'energia que genera aquesta instal·lació va pel consum de l'institut. D'aquesta manera ens permet aprofitar al màxim l'espai que tenim de teulada i compartir l'energia que genera aquest institut amb edificis públics propers que també necessiten consum.
1: Aquest sistema s'està implementant a tot Catalunya i a casa nostra inclou punts com l'Institut Moianès, a Moià, que generarà prop de 150.000 kWh anuals i compartirà el 50% de l'energia amb el parc de bombers local. Al Vallès Oriental trobem una instal·lació a Canovelles, on els panells solars s'han instal·lat a l'Institut Bellulla. Aquest és un exemple de centre que, tot i allotjar els panells solars, derivarà gairebé tota la seva producció, el 92%, a equipaments amb una despesa energètica superior, en aquest cas als centres d'atenció primària de Canovelles mateix i també el de les Franqueses.
0: I a Bigues i Riells del Fai comença l'onzena edició del Festival de Jazz, que oferirà quatre concerts entre aquest dissabte 19 de setembre i el 4 d'octubre. El certamen manté l'aposta per apropar la qualitat al veïnat en diferents espais com el Centre Cívic de Riells, l'Ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras i el Teatre Auditori Polivalent. Enguany la programació torna a posar en valor el talent local amb l'implicació del músic i veí del municipi Dic Dem, alhora que reforça la seva projecció fora del poble. Ho explica la regidora de Cultura, Maite Escobar.
3: El festival ja té una trajectòria i un lloc dins del panorama del jazz que va més enllà del municipi, que salta, no?, aquestes fronteres. I, a més, però igualment continuem sent un festival petit i que té aquesta mirada de proximitat. De fet, jo sí que m'agradaria destacar la figura del Dic Dem, que aquest any justament també participarà amb una de les actuacions, però el dic és veí del municipi, té vinculació també amb la nostra, amb l'escola de música, i a més és la persona que ens fa tota la proposta musical, i per nosaltres aquest any doncs també té aquest punt de posar en valor aquest talent que tenim a casa i que no sempre se'n parla.
0: La cartellera s'obrirà aquest dissabte amb el trio de Joan Garrover, Dic Dem i Lluís Ribalta. I diumenge a l'Ermita de Mont-ras acollirà el Time to Time Trio acompanyat del reconegut vibrafonista de Nova York, Christos Rafalides. El cicle continuarà el 27 de setembre amb Maria Gil Quartet i es clourà el 4 d'octubre amb Ivo Uller Swing Quartet, una darrera actuació que s'enquadra dins del 36è Festival de l'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
3: 11 anys que portem ja, que continuem apostant per la... Doncs per això, per portar la cultura al municipi, per generar espais de trobada al voltant de la música i per fer que Bigues i Riells també sigui un lloc important dins del circuit cultural i de jazz del país.
0: D'aquesta manera, Bigues i Riells del FAI revalida la seva aposta de tardor per la música en directe i es consolida com una de les cites de referència amb el jazz a la comarca. I abans de passar el temps, anem a fer un petit repàs de les activitats d'aquest cap de setmana a Caldes de Montbui i a Bigues i Riells, perquè a Caldes de Montbui teniu el dia 19 la projecció i el col·loqui de Tres Adioses i el diumenge la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de setembre. També teniu Vudú Jazz al Centre Ateneu Democràtic. I a Bigues i Riells del Fai, més enllà de començar el dissabte el Festival de Jazz, també teniu un curs internacional d'Aikido el dissabte 19, així com un cicle de caminades al Bertí, als Sots del Figaró. I també diumenge continua el curs internacional d'Aikido.
4: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquest cap de setmana de festa major a Sant Feliu, perquè, òbviament, no volem. que plogui, sinó que volem que faci sol, no molta calor, però sí sol. Com sempre, ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Benvinguts a la informació meteorològica. Encara impactats per tempestes d'ahir. Quines tempestes que vam tenir. Més de 50-60 litres a la nostra zona. Realment una pluja molt, molt important. I una baixada de temperatures. Tot això va acompanyat d'una clara baixada de temperatures. Però el més destacable va ser això, eh? Les tempestes, que van ser molt i molt importants. Les nostres comarques, les nostres poblacions. Feia molts dies que no plovia d'aquesta manera. Va anar molt bé, va anar molt bé per tot. Però potser fins i tot una mica massa d'aigua, eh? Una mica massa de litres, perquè és que va ser realment espectacular la tempesta que vam tenir ahir. Com deia, baixar la temperatura s'ha notat avui, a la nit, també durant el dia, han baixat força les temperatures, les màximes els ha costat superar aquests 25 graus, i això no durarà pas tot el cap de setmana, ben al contrari. Avui encara hi ha nuvolades també de tarda, no és impossible que caiguin quatre gotes, res a veure amb el que va passar ahir, absolutament res a veure, no plourà tant ni molt menys, plourà molt menys. Les temperatures avui es costarà arribar, com deia, aquests 25 graus. La nit tornarà a ser fresca, ja són fresques les nits, això sí que no es recuperarà, al voltant dels 15 graus o fins i tot més baixes a les zones més fredes de les nostres poblacions. Demà, temperatura màxima ja pujarà una mica més. Hi haurà unes nuvolades també de tarda, sense pluja, i les màximes superaran els 25 graus. I de cara al cap de setmana, les nuvolades de tarda desapareixen, farà un sol molt important, molt assolellat, o sigui, un dia molt assolellat, tant dissabte com diumenge. Potser poden créixer quatre núvols a tarda del tot inofensius, molt poca cosa. I les temperatures pujaran. Ja dissabte i diumenge, màximes de 27, 28, 29 graus. Temperatures una mica càlides a les hores centrals del dia. Les nits no, les nits, com deia, queden tocades, mínimes de 14 a 15 graus, fins i tot més fred, com he comentat abans, a les zones més englotades, més fredes dels nostres pobles. Que tingueu un gran cap de setmana i que vagi tot molt i molt bé. Ens escoltem la setmana vinent amb una nova predicció del temps. Adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 17 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: En xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Victoria.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar el patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porto. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mandami, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques pel subministrament d'aliments. Tot això ho han fet en una trobada bilateral en el marc de la cimera de ciutats UBIN, que celebra la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mandani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I també el programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu a 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça als joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn, la llengua i la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 de la matinada, quan els agents han estat requerits a l'arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de vies de Granollers carregant un sac i un carretó cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, que és un dispositiu dels Mossos orientat per prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en l'acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, que és un dels edificis organitzats que està amenaçat per la no renovació de contractes. El sindicat també ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat. L'edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 metres quadrats, incloent una construcció auxiliar i uns jardins, i pretén donar servei als fidels de Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i Sud de França, que s'estimen en uns 22.000. I en cultura, la consellera Sònia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que s'hagin especificat l'ubicació o el calendari de construcció previst. La consellera també ha anunciat que el govern crearà un nou fons per preservar el patrimoni i ha destacat que la cultura és una eina fonamental per confrontar desinformació. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Molt bona nit, amics i amigues, benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa, el magazín musical més versàtil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Massaguer des de fa 17 temporades que dirigeixo aquest programa que intenta apropar-vos la música més urbana i underground del panorama musical. I ja de pas fer-vos passar una estoneta musical ben diferent. Divendres, un divendres que s'anomena 16 de maig del 2025. Com sempre, arrenquem el programa a les 10 i 2 minutets. Sigueu benvingudes i benvinguts al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música més urbana, un viatge d'una horeta de duració on explorarem el panorama musical més underground. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa! Què tal? Com estem, amics i amigues, amants del hip-hop i dels somriures i de les ritmes que fan vibrar el poble? Ja tornem a estar aquí amb un nou programa, una nova quinzena que, com sempre, el Fase Alternativa ve a les portes d'un nou cap de setmana. I com la vida són dos dies, doncs almenys, com a mínim, que ens agafi en cap de setmana, oi? Doncs va, i a més, si pot ser ballant i escoltant una nova edició del Fase Alternativa, una nova edició que ens citem amb el cap de setmana, en el qual ens retrobem de nou amb una nova cita amb les zones arcianes, la nostra cita quinzenal amb música i cultura, sobretot underground com el rap i el hip-hop. Fem-ho mitjançant un programet ben distret, avui dedicat al old school, i aquí teniu un petit tastet d'aquest menú que us ha preparat amb aires nostàlgics d'aquesta 17a temporada, el programa número 17, 17x17. Som-hi!

0: L.A. Slang.
1: Doncs la portada del programa número 17 de la 17a temporada, com he dit, és un número rodó que dedico als veterans del rap i que protagonitza el senyor B-Real en col·laboració amb l'artista Coyote. Aquesta cançó explora l'argot i un argot molt concret, l'argot de Los Angeles, traduint-lo a l'anglès estàndard per un públic més ampli, en un viatge lingüístic que celebra la diversitat i la riquesa del llenguatge. A més, el tema va completament a la perfecció pel vídeo musical que el complementa, mostrant diferents escenes de la vida de Los Angeles, amb subtítols que tradueixen l'argot utilitzat. L'estètica és vibrant i captura l'essència de la ciutat. Aquesta col·laboració entre Coyote i B-Real, a la qual es suma Zoe Osoma, aporta diferents estils i perspectives a la cançó. En B-Real, conegut per la seva feina amb Cypress Hill, afegeix un toc de veterania i autenticitat. La cançó ha tingut una recepció positiva en molts aspectes. Entre d'altres, elogien la originalitat i la capacitat per connectar amb diferents audiències. S-Slang és una cançó innovadora i entretinguda que celebra la cultura i el llenguatge de Los Angeles. Bé, i continuem amb veterans en rap en castellà, els percussors que encara continuen en actiu, aportant a l'escena una experiència, però també la qualitat assolida en anys de batalla sobre els escenaris, però adaptant-se a les noves tendències i tecnologies. I clar, un exemple de tot això plegat és en senyor Totequín. El raper sevillà que, en principi, va treure el seu últim treball de la seva carrera, a mi personalment em costa de creure, eh? Però vaja, ja veurem, ja veurem. L'àlbum el va titular Luces Fuera. És un àlbum que aporta la reflexió sobre la vida, la carrera pròpia d'en Totequín i el seu comiat de l'escena musical. Va, escoltem aquest pelotazo. Damn!

0: programa Bases Culture.
1: I ara seguim amb un altre històric. Anem de Sevilla a Madrid. Sí, anem per cap a Madrid per parlar de Zenit, que va començar la seva carrera musical a la dècada dels anys 90. Ja ha plogut una miqueta, eh? I es va unir al grup 400%, conegut pel seu estil cru i directe, així com per les seves lletres carregades de crítica social i política. Al llarg de la seva trajectòria ha demostrat ser un artista compromès amb la seva música i amb el seu missatge. Zenit és un nom respectat a l'escena del rap espanyol i el seu llegat musical continua viu activament. I després d'un temps allunyat dels escenaris, els seus darrers mesos ha tornat a produir nous temes, a més de versionar alguns dels seus èxits. Escoltem una nova cançó que s'anomena Puro, Zenit.

0: fracaso, te juro que por ti muero.
1: Lejos, cuando no estés.
2: I encara continuem dins de l'escena madrilenya. El rap a Madrid ha tingut una rica i variada història, evolucionant des dels seus inicis als anys 80, gràcies a la base militar americana, nord-americana, de Torrejón d'Ardoz. Els militars nord-americans es podrien dir que van portar el gènere aquí a Espanya, escoltant la música que arribava dels Estats Units i que ràpidament va contagiar a la població autòctona i ha arribat fins a l'actualitat. La capital espanyola ha estat un centre important per al desenvolupament del hip-hop en espanyol i molts artistes i grans influents han sorgit de l'escena madrilenya. Uns d'aquests exemples són Kultama i Fran T. Són, com he dit, un clar exemple, germans, tots dos rapers, amb una trajectòria destacada dins del rap espanyol. Han col·laborat en diverses cancions i comparteixen una passió pel hip-hop. Escoltem un tema actual d'aquest 2025 que es titula No se borraran.
3: Ajá. Omar Maya, Frank T, Kultama, No se borraran. Ajá. Me da igual que sea legal o ilegal, esto es real, lo he ido

Doncs tornem on hem començat, a Sevilla, una altra ciutat que es podria anomenar capital del rap espanyol. Sens dubte, per la qualitat i per la quantitat i tradició d'artistes i formacions de l'urban que conformen l'escena de l'underground dins del nostre país. I ho fem per tal d'escoltar els grans SFDK, un tema del seu darrer treball d'estudi Inquebrantable, en la seva versió deluxe. El tema es titula Viento i és una oda a la llibertat, a seguir pel teu propi camí i a no deixar-se influenciar per les opinions dels altres. Zatu utilitza metàfores relacionades amb el vent per expressar la idea de que cada persona té la seva pròpia direcció i que l'ha de seguir sense importar allò que diguin els altres. Musicalment és un clàssic del hip-hop espanyol, amb un ritme contundent i un sample molt enganxós. La producció d'Acción Sánchez és impecable i crea una atmosfera que convida a la reflexió i a l'acció.

i de Sevilla a Màlaga, una altra ciutat força prolífica en quant a artistes de rap. Tenim varis exemples dels que iguals hem triat a Capaz, integrant del legendari grup de rap Hablando en Plata Squad, juntament amb altres rapers destacats com el Sicario o Raiden. Han desenvolupat una sòlida carrera en solitari, tots ells, amb diversos àlbums que han estat molt ben rebuts per la crítica i el públic. També han format part d'un supergrup, Mala Juntera. Aquest supergrup anava juntament amb Acción Sánchez, Jace i Anzatu. Bé, escoltem a Capaz amb Cava Dos Tumbas.

I seguim amb més exemples històrics del rap. Ara marxem cap a aquí, de la vora, molt a prop, eh? Explorem una miqueta del rap made in Catalunya. Falsa Alarma és un considerat un dels millors grups de rap en espanyol i també dels més influents. La seva música ha inspirat molts altres artistes que han contribuït a l'evolució del gènere dins d'Espanya. El grup de rap espanyol originari de Sabadell són coneguts pel seu estil cru i les seves lletres reflexives que sovint aborden temes socials i polítics i que gràcies a les lletres profundes i reflexives que aborden, com ara la desigualtat i la injustícia i la corrupció a la vida quotidiana, aporten un estil cru i directe dins de la seva música que es caracteritza, com he dit, per la seva cruesa i la falta de concessions. Fan dels temes de Falsa Alarma siguin unes produccions cuidades i d'alta qualitat, amb ritmes molt contundents i samples molt ben triats. Un exemple, anem de cap a l'any 2018, que va ser l'últim treball que fins ara hem conegut de la banda, i ja en solitari el Santo i el Titó sí que han tret treballs a l'actualitat, però va, escoltem-los encara com a formació amb La Memòria de Dispasso. Això s'anomena Muses.

0: Bé, i ara anem cap a un altre de les grans punts de connexió de, que han fet gran a l'estil del rap en castellà. Anem cap a l'Aragó, anem cap a Saragossa més concretament. Doncs, com he dit, probablement sigui la tercera ciutat o regió amb més història i també segurament gràcies a la seva tradició militar. Aquesta ciutat ha parit més rapers de qualitat, és una de les que ha parit més rapers de qualitat dins del nostre país, juntament amb Madrid i Sevilla. Comencem amb el senyor Rapsus Clay. I aquest tema amb caire reflexiu i amb un do un tempo per relaxar-nos una miqueta. Flores de asfalto. Aquest és un tema de l'any passat, del 2024.
1: Los billetes valen más que las monedas. Después del 8 va el 9. Y la primavera llega tras el invierno.

Molt bé, i la guinda del pastís no podria acabar de la millor manera per aquest menú d'aquesta nit de maig que ja s'acosta al bon temps, com a mínim això sembla, eh? Doncs ho fem amb els senyors Violadores del Verso. Escoltem un tema del seu àlbum Vivir para contarlo, un disc de l'any 2006, fa 19 anys d'aquest disc, déu-n'hi-do, però que, doncs això, aquest disc va suposar un salt qualitatiu dins el gènere, donat que aquest àlbum va consolidar a Violadores del Verso com un dels grups més importants respectats dins de l'escena del rap en llatinoamericà, eh? Lletres elaborades. Les lletres d'en KCO en aquest àlbum són considerades de les més complexes i poètiques de la seva carrera. Amb un estil introspectiu reflexiu, unit a la producció de R de Rumba en aquest àlbum, és impecable. Amb rimes contundents i samples de qualitat, Vivir para contarlo va ser un èxit tant de crítica com de públic i es va convertir en un referent per a molts i moltes altres artistes del rap. Aquest àlbum ha influenciat a generacions de rapers i segueix sent considerat un clàssic del rap en castellà. W.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
7: A mi això també m'ha passat.
8: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.

the KGB.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.